me lo existeix. Sols existeix la puta banca de merda. Tira't un pet a la seva puta cara. Putos lladres sense escrúpols. Tira't un cuesco a la seva puta cara. Putos lladres sense escrúpols.